Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 84%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. A touch I never felt before.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 77%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

together. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 73%.

0: Comencem per saber quin és l'estat del trànsit a aquesta hora i del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Diverses incidències destacades a aquesta hora. Un accident provoca retencions a la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. La 2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada per obres. Hi ha desviaments senyalitzats cap a la Nacional 2A. I també a la 2, a Castellnou de Seana, es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia convocat per l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb el crim. La capital del Bages va viure ja ahir una manifestació en els concentrats van reclamar justícia i hi ha una altra protesta prevista per aquest vespre. A les últimes hores també hem sabut la detenció d'un altre menor per la seva suposada relació amb la mort violenta d'un home, en aquest cas a Balaguer, a la capital de la Noguera. La víctima estava dins d'un cotxe accidentat, però la investigació va determinar que hi havia indicis de criminalitat previs. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Això mentre Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest estiu el més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit, per exemple, l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents, es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores i han fet almenys 11 morts, segons els mitjans oficials iranians. Per la seva banda, Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. La tensió creixent també està provocant l'encariment del preu del petroli i el barril de Brent frega ja els $96. I de weekend ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn que ha desplegat aquesta nit a Barcelona. El canadenc, autor de Blinding Lights, ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista a l'estadi olímpic Lluís Companys.
2: Esports. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 74%.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per el trànsit, per saber-ne l'estat i també el del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Pendents a aquesta hora d'aquests dos accidents que s'han produït fa pràcticament una hora. Una a l'AP7 a Mollet talla un carril en sentit nord cap a Girona i a lentitud d'uns 4 quilòmetres des de Santa Perpètua. També retencions d'uns 4 quilòmetres a la C32 a Mataró per un altre accident en sentit sud cap a Barcelona que també talla un carril. Més enllà d'aquests accidents, encara lentitud d'entrada a Barcelona, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
1: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans, suposadament, de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix ara a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. I tot això avui que Ceuta celebra el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui noves mesures de pressió a Rússia després que Alemanya ha culpat els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron a l'agost a l'aeroport de Leipzig. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, creu que els fets tenen totes les característiques d'un acte de terrorisme d'estat. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i la projecció de la pel·lícula Inca, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
3: Esports. El futbol espanyol s'ha gastat 750 milions en la darrera finestra de mercat. El Barça inscriu el primer equip al davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic, el jove migcampista del planter Brian Fariñas i ha cedit Marc Casado al Deportivo. L'Espanyol ha fitxat com ha cedit el lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx.
1: I avui tindrem un dimecres de temps estable amb algun núvol baix, costaner i alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran els 36 graus a Ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40 graus. Benvinguts, us informa Sara Riera. Dia de dol avui a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 65%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Jo fui la formiga de Sample i Garriga, del Mas Oreneta, del Can Rossinyol.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben dret, els quadrats de gres relleu.

0: Aquest matí passaran a mans de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home la matinada d'ahir quan la capital del Bages tancava la seva festa major. La consellera de l'Interior insisteix que els nois, que tenen 15 i 16 anys, són nascuts a Manresa. Per això es planteja denunciar la instigació de l'odi que s'ha fet a través de les xarxes socials quan s'afirmava que els joves eren magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor a qui es vincula amb la mort violenta d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia, la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. L'atur ha crescut a Catalunya a l'agost. Hi ha 14.594 desocupats més que el juliol. És la comunitat de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes, un increment vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Ara hi ha a Catalunya 329.468 persones registrades a l'atur. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig de la crisi provocada per l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. La Unió Europea eleva la pressió sobre Rússia arran de l'episodi d'atac fallit amb drons de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Alemanya en culpa els serveis secrets russos i la cap de la diplomàcia europea ho ha qualificat d'acte de terrorisme d'estat. Tant la Unió Europea com França han convocat els representants diplomàtics de Moscou en senyal de protesta. Més de 1.100 morts i gairebé 4.000 desapareguts és l'últim balanç oficial de la tràgica riuada al nord del Nepal i del Tibet la setmana passada. Els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny mentre es van esvaint les esperances de trobar supervivents. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. També amb la projecció de la pel·lícula Ink, Tinta, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona arrenca avui la 13a edició recuperant companyies i artistes que van participar en els primers anys. Fins dissabte el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports. El Barça s'ha gastat 170 milions al mercat d'estiu de futbol i ha venut per valor de 100. Flick li ha confiat el dorsal 4 al jove migcampista del planter, Brian Fariñas. Marc Caçador marxa cedit al Depor. Aquest vespre es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de Futbol de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic.
0: Temps assolellat arreu del país.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
0: La banda sonora del teu dia.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 52%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

0: 3catinfo. Bon dia, són les 11. La consellera d'Interior confirma que els dos menors detinguts pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya i denuncia la campanya d'instigació a l'odi que s'ha fet per xarxes en què es deia que els detinguts eren menors magrebins. Aquest matí passaran a disposició de la Fiscalia i aquest migdia es farà un minut de silenci a Manresa per condemnar la mort violenta d'ahir a la matinada a la capital del Bages. L'atur ha crescut a Catalunya a l'agost. Ara hi ha 14.600 desocupats més que el juliol. És el territori de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes, un increment vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Hi ha gairebé 330.000 persones registrades a l'atur a casa nostra. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana explicacions immediates al màxim responsable de la policia per l'informe del Centre d'Immigració i Fronteres, que afirma que gendarmes marroquins van guiar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. L'informe està en mans de l'Audiència Nacional Espanyola. Per saber els entrebancs que es troben, les ONGs que atenen els migrants i quina és la situació a dia d'avui d'aquest col·lectiu, d'aquí uns minuts entrevistarem la portaveu de l'entitat Luna Blanca. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia qualifica els fets com a terrorisme d'estat. A casa nostra, la flota d'arrossegament de la Ràpid al Montsià ha tornat a salpar després de la veda. Ho han fet amb bones perspectives de captures que la crisi climàtica ha traslladat des del sud espanyol, però amb preocupació per l'encariment del preu del gasoil. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i la projecció de la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
1: Esports. El Barça s'ha gastat 170 milions al darrer mercat de futbol. El darrer dia ha inscrit el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, en aquest cas amb el dorsal número 4. Marc Cassadó l'ha enviat cedit al Deportivo de la Coruña i l'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.
0: I aquest dimecres estem tenint un temps assolellat arreu del país amb una temperatura que avui s'enfilarà amb més ganes, fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o també l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu sense risc, però de pluja. Ara passant 3 minuts de les 11, benvinguts, us informa Sara Riera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya i que tenen família aquí. Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 32%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:15 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Minut de silenci a Manresa per la mort violenta d'un home de 45 anys ahir a la capital del Bages. Els Mossos van detenir dos menors que avui passaran a mans de la Fiscalia i no es descarten noves detencions. La consellera d'Interior, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat indignada per la instrumentalització política que s'ha fet d'aquest cas. Els detinguts són catalans, però per xarxes ha circulat que són magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor acusat d'homicidi d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia a la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual asseguren no en tenien constància. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi que el Marroc no hi va tenir res a veure. Catalunya veu com l'atur ha crescut a l'agost de 14.600 persones i és una pujant més en xifres absolutes de tot l'Estat. El sindicat UGT critica la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron del mes d'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia europea qualifica els fets com a terrorisme d'estat. Més de 350 activitats per tots els públics ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats. I el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, arrenca avui la 13a edició, recuperant companyies i artistes que van participar els primers anys. Fins dissabte, el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports. S'ha tancat el mercat de futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes. El Barça inscriu Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el migcampista del filial Brian Fariñas i cedeix Casado al Deportivo. L'Espanyol rep en cessió al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.

0: I tarda de sol amb nuvolades decoratives en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes fins als 36 o 37 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 12 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a la 1, Estel Batet Carles.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs comencem i ho fem marxant cap a Manresa. A aquesta hora l'Ajuntament...
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 30%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, és la una. Unes 200 persones s'han concentrat a Manresa per fer un minut de silenci de record a l'home mort a ganivetades la matinada de dimarts. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, ha assegurat que arribaran fins al final perquè es faci justícia i ha avançat els dos menors detinguts. Ha dit que estaven fitxats per la policia. Els joves de 15 i 16 anys estan pendents ara de passar mans de la fiscalia i no es descarten noves detencions. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual asseguren no en tenien constància. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi, que el Marroc no hi va tenir res a veure. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. Catalunya veu com l'atur ha crescut a l'agost de 14.600 persones i és on ha pujat més en xifres absolutes. El sindicat UGT critica a la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. L'empresa catalana Sirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, anuncia la fusió amb el grup italià Lottomatica per crear el segon operador mundial del sector del joc. Les accions de la Terrassenca s'han disparat un 20%. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia qualifica els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. I la Setmana del Llibre en Català promourà l'ús de la llengua en l'àmbit digital a través de converses amb escriptors i podcast en directe. És una de les novetats de la fira, que tindrà més de 300 activitats entre el 18 i el 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona.
2: Esports. El Blaugrana Marc Caçador ha marxat cedit al Deportivo de la Coruña. L'aeroport ha declarat que en el seu cas totes les parts han fet coses millorables. S'ha tancat el mercat de futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes.
1: I avui tindrem una tarda de sol amb nuvolades decoratives, bàsicament en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes, fins als 36 o 37 graus a Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu sense risc de pluja.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Sara Riera. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer. L'alcalde, Marc Aloy, s'ha compromès a arribar fins al final i ha assegurat que els dos joves detinguts no era el primer cop que delinquien. Ara els dos menors estan pendents de passar a disposició de la fiscalia. Anem en directe fins a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
3: Hola, bon dia. Que es faci justícia. Qui la fa, la paga, ha dit visiblement...
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 28%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM.
2: Amics i residents Arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
3: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paguen.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar al servei d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la ronda de dalt en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació amb aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
0: Unes concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya. És el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
11: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
10: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
12: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
10: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
13: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
15: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
14: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
15: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
14: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. n'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
17: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
18: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
16: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
19: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
19: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
22: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
19: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
23: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic. Un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
24: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
23: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
0: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
2: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
4: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
7: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
6: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
0: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
26: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
27: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
8: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat, i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
9: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Daigico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà, amb un bon sol, només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
8: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paguen.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
8: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
9: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
10: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
11: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
10: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts de Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
13: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
12: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
14: No deixa de ser pues, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren pues, milers de persones sense pues, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
12: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
15: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
17: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
16: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
17: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
16: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
18: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
19: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
20: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
19: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
18: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
21: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
23: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
21: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
24: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
21: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
26: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà com sempre fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
9: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
10: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases. Y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para...

0: Gràcies al programa Rambla 54.
1: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
2: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54. I res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer, i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
2: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
1: Et trobarem a faltar.
2: I jo a vosaltres,
1: però ens retrobarem.
2: Estic segur.
1: Aquí va a un altre lloc.
2: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte, i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu, que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident, i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres. Quedem en boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança, i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia a Manresa, on l'Ajuntament demana justícia i també assegurar la convivència després de l'assassinat d'un home de 45 anys la matinada de dimarts. Dos adolescents han estat detinguts pel crim, per pretat amb arma blanca, i la policia busca encara més implicats en l'assassinat. També hem passat per Madrid i per Ceuta, el dia en què la posició

0: oficial del govern espanyol davant la crisi migratòria que passa per exonerar-ne el Marroc ha saltat pels aires per un informe de la policia que assenyala precisament al Marroc. Un informe que el ministre Marlaska assegura que no coneixia i ara demana explicacions als seus subordinats de la policia. I hem repassat també les xifres de l'atur que deixa el mes d'agost, un mes que tradicionalment és dolent per l'ocupació. Aquest any 2026 no ha estat cap excepció i l'atur ha pujat tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia? Ramon.
1: Doncs que enmig de la crisi humanitària a Ceuta, Alberto Núñez Feijóo hi ha tornat coincidint amb el Dia de la Comunitat Autònoma i també coincidint amb les manifestacions convocades per aquest vespre. Des d'allà, Feijóo ha demanat al govern espanyol que prengui mesures contra el Marroc i ha dit que Pedro Sánchez no pot garantir la seguretat d'Espanya. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, ha estat en un acte de partit. El president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
3: Pedro Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales. Esto no puede quedar impune. Pedro Sánchez no está.
2: Feijóo ha assegurat que el president espanyol sí que coneixia els informes policials i que ho va amagar.
1: Gràcies, Miquel. I tornant a Catalunya, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que escenifica el malestar que persisteix entre els docents, però que per a molts d'ells pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, que són l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per seguir negociant.
4: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: I el nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que no pas l'any anterior, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. La memòria també apunta que la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15. Per tot plegat, el Consell Econòmic i Social de Catalunya demana una estratègia transversal per resoldre els efectes de l'envelliment demogràfic.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
7: La banda sonora del teu dia.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 33%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
2: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: FM.
1: Humans i humanes!
2: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

El Ministeri de l'Interior nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. L'oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho faran més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec.

0: Unes 200 persones han guardat un minut de silenci a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts de 15 i 16 anys estaven fitxats per la policia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. Almenys 12 iranians morts en l'intercanvi de foc més important entre Washington i Teheran des del juliol. Les forces nord-americanes han centrat l'ofensiva a la costa sud i els iranians han atacat 4 països de la regió. 2 patrullers que eren a l'estret d'Hormuz han xocat contra mines. L'atur augmenta a l'agost amb l'acabament d'activitats de lleure i contractes vinculats al turisme. A Catalunya ha crescut de 14.500 persones. El procés de regularització d'immigrants, però, ha contribuït a mitigar la pèrdua de llocs de treball i la caiguda del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. I la Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Marc Casado, després de la seva sessió al Deportivo de la Coruña, reconeix que totes les parts podrien haver fet millor les coses en la gestió d'aquesta operació. També en futbol, a 2:15, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. Serà, com diem, a partir de 2:15. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina. La de Begú dominava per 6-1 i 5-4 quan s'ha hagut de suspendre per la pluja.
0: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més amb les màximes més altes, al voltant dels 36 o 37 graus. Sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu. Per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 35%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, Mariluz García.
2: Bona tarda, destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i a Barcelona la ronda a dalt amb retencions entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs.
1: El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Unes 200 persones han guardat un minut de silenci avui a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, estaven fitxats per la policia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta.

0: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons de l'aeroport de Leipzig en una escalada, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. La oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho farà més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. La Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports. Marc Casado, després de la seva sessió del Barça al Deportiu de la Corunya, reconeix que totes les parts podrien haver fet millor les coses en la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tenis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina. La de Begú dominava per 6 a 1 i 5 a 4 quan s'ha hagut de suspendre el partit per la pluja.
0: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més, amb les màximes més altes al voltant dels 36 o 37 graus. Sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu, i per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
2: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat. El govern espanyol manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 36%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. A aquesta hora, el primer titular és per la informació del trànsit equip viari.
2: Destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la B30 Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró, direcció Barcelona, C60 Argentona, direcció Mataró i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
1: Consternació a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages. L'alcalde Marc Aloi reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts de 15 i 16 anys estaven fitxats per la policia. El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo assegura que Pedro Sánchez sabia que el Marroc estava al darrere de l'entrada massiva i que ho va amagar. Des de Ceuta, el líder popular ha continuat escalfant les concentracions d'aquest vespre impulsades pel PP, Vox, arreu d'Espanya, i ha acusat el president espanyol de no poder garantir la seguretat de l'Estat. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonista amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. L'atur augmenta a l'agost amb l'acabament d'activitats de lleure i contractes vinculats al turisme. A Catalunya ha crescut de 14.500 persones. El procés de...

0: La regularització d'immigrants, però, ha contribuït a mitigar la pèrdua de llocs de treball i la caiguda del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. La Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports.
2: Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça. Un ja ex-blaugrana, Marc Casado, reconeix per la seva banda que totes les parts podien haver fet millor les coses en la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina.
0: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades. Demà tornarem a tenir un dia assolellat i la calor es consolida entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts un altre cop fregant els 37.
1: 3Cat Info.
0: Molt bona tarda, passen 4...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 39%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.

0: Tia, quina merda tot, en sèrio. Quina puta ràbia, sa mà. M'he sortit de la vida drogada 70 cops.
1: De veritat, és que, ja, és que em doni fibra òptica i jo mateixa, amb la meva ràbia, faig el forat i fins a casa meva porto un cable. És que t'ho juro. Per què em passa això a mi?
2: Blanca, tia, ets la

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcia es presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i residents arbúcies.
1: S'ha acabat mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit equip viari.
2: Comença ja a millorar la situació, però encara queden cues a la P7 i la B30 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona per un accident a la calçada lateral que talla un carril, la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i les dues rondes encara amb algunes aturades, sobretot sentit Besòs.
1: La Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. L'informe policial de Ceuta parla de permissivitat del Marroc i afirma que els agents marroquins van guiar els immigrants a la frontera. Rescat Info ha tingut accés a la documentació. El govern espanyol, però, nega l'existència de cap informe que impliqui la participació directa de les forces de seguretat marroquines. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho farà més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. La Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa

0: a la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcast en viu.
1: Esports.
2: Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no en té per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça. Un ja exblaugrana, Marc Casado, per la seva banda, reconeix que totes les parts podien haver fet millor la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta, i a l'Open dels Estats Units de tenis. La catalana Paula Badosa ha guanyat finalment el partit de la primera ronda contra l'australiana Kasatkina, que ahir es va suspendre per la pluja. La de Begur ha superat l'australiana per 6-1 i 6-4.
0: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades. I demà tornarem a tenir un dia assolellat. I la calor es consolida entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts un altre cop fregant.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 41%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Escat Info. Bona tarda, són les 8. L'informe policial de Ceuta parla de total permissivitat del Marroc i apunta que agents marroquins de paisà van guiar els immigrants a la frontera. Segons la documentació a què ha tingut accés aquesta emissora, l'objectiu de l'entrada massiva prèviament planificada va ser col·lapsar la gestió fronterera. En marxa arreu d'Espanya les concentracions a favor de Ceuta que han impulsat el PP i Vox. Els dos partits han cridat a convertir-les en un clam contra el govern de Pedro Sánchez, de qui demanen que plegui davant de la incapacitat per garantir, diuen, la integritat de les fronteres. La Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. Benjamin Netanyahu visita Gaza en plena precampanya electoral, coincidint amb un altre atac de l'exèrcit israelià a la franja que ha deixat almenys dos menors morts. El ministre de Defensa suggereix expulsar tots els palestins del territori. El nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I la Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports. Patrick Guijarro destaca el llegat que ha deixat Alexia Putellas al Barça femení en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, però també diu que ella vol tenir un perfil propi com a nova capitana de l'equip. Seguint el Barça, Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al club blaugrana. També en futbol, a partir de 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la bacurenca Paula Badosa ha guanyat finalment el partit de la primera ronda contra l'australiana Kasatkina per 6-1 i 6-4.

0: I pel que fa al temps, cel serè durant les properes hores després d'un dia més càlid. Dijous tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. Pujaran una mica més les temperatures, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran fregar els 38 graus.
1: 3Cat Info.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 45%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 44%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i residents arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Thank you.

0: Finalitzem l'espai musical 35. Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 70%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 71%.